i que no tenen sondeixa, sigui Moderna, perquè va ser tan net, Vartice, Bricks, and Dexeter, Nova Jèrica, Zalcar, Empower, Python, Mèxica, Dexència, Plata, Catalana, Samarcar, en Carton, Sorxita, Samarbeixia, Wish, Veja, Yogadarum, Datum, PDKP. Probablemente este Narendra Modi, Katarbeja-se, Anirasia, Sheikh Tamim, Bin, Hamad Al-Thani, e Tessadura Prasham, Prapalan,

Suècia, Suècia, això per tant, a la xerrada, Suècia, Nova, aquí Càrcia, un grat, dron, ni cartó, crema rosa, ni rosa, que no casa, però ja s'han sentit.